Allò que matau serà d'estena carban que siguin a gilat terren, i agua si per un sang i era canviat per la dormició allò que té aquí a aquest departament de la pasta i pina. I s'ho pot portar, que s'ha d'anar a cada vegada que aquí n'hi ho s'assin, ho passa, s'ho veurà aquí, ho veurà aquí, ho veurà aquí, ho veurà aquí, ho veurà aquí, con hams, a hiuas en aquest guacte, a si praxna, n'hi ha de tot seran tenyat aquí, Bolívia, Marcasa, hiuas patxa, i el pralanyes ataque. Allò que mateix,